0: propi inicial.
1: Pensem que a finals de juny l'EDAR podria funcionar amb el tractament complert, amb la càrrega contaminant reduïda a l'ordre del 95%, és a dir, absolutament reduïda, doncs mesurada com a matèria de suspensió. Aquesta segona quinzena de maig està previst recuperar el subministrament elèctric a la planta i posar al servei els decantadors primaris. Amb això reduirem la càrrega contaminant abocada aproximadament un 40%.
0: Recordem que mentrestant es mantenen els controls periòdics, segons ens indiquen, per garantir la qualitat de l'aigua i fer seguiment de l'evolució del sistema.
2: Tot el que passa a Palafrugell t'ho expliquem primer a Ràdio Palafrugell, a la web, a les xarxes i cada dia a l'antena de la ràdio, al 107.8 FM. Cada dia, les 24 hores, la ràdio pública és referència informativa.
0: Durant tot el matí d'avui, el Teatre Municipal de Palafrugell és l'escenari de la final territorial de Girona del certamen de lectura en veu alta, un acte que reuneix els millors lectors i lectores escolars de la demarcació que han superat les fases prèvies del concurs, les fases, les semifinals, que en diuen ells, i que una de les quals es va celebrar aquí a Palafrugell. Unes 12 finals territorials repartides en 10 ciutats catalanes que tenen lloc fins demà, dia 8 de maig. Sort, Mollerussa, Tortosa, Tarragona, Palafrugell, doncs, en formen part d'aquestes cites. Unes finals que es poden seguir en directe per internet. Compta amb el suport del Departament d'Educació, la implicació dels centres escolars, dels serveis territorials i de la Fundació de l'Enciclopèdia Catalana. Precisament amb la Vanessa Ortega n'hem parlat aquest matí aquí a Ràdio Palafrugell. Estem al Teatre Municipal de Palafrugell, tot parlant amb la Vanessa Ortega, de la Fundació Enciclopèdia Catalana, perquè avui, si fa uns mesos enrere, doncs assistíem al certamen comarcal de lectura en veu alta, veritat és?
3: Bueno,
0: avui...
3: el que nosaltres anomenem semifinals.
0: Semifinals.
3: Del certamen de lectura, de la 22a edició.
0: I avui el que s'està celebrant durant tot el matí són les finals.
3: Les finals, correcte.
0: Molt bé. Explica'ns una mica com funciona, com s'ha desenvolupat i com s'arriba fins aquí en un dia tan important.
3: Doncs, bueno, tot això comença amb una inscripció que fan les escoles. Ells seleccionen dins de l'àmbit escolar els alumnes que representaran el seu centre. Llavors, durant els mesos de febrer i març, es fan aquestes semifinals que comentàvem. Cada CRP organitza la seva semifinal i escull un representant, que són els nois que tenim avui aquí a la final.
0: Venen de tot Catalunya, doncs.
3: En aquesta final hi ha només els de la demarcació, o sigui, del Servei Territorial de Girona. Però nosaltres portem ja tot l'últim mes fent finals a diferents poblacions de Catalunya, i cada servei territorial té els seus guanyadors. Hem estat a Sort, hem estat a Tortosa, Barcelona, i avui toca a Palafrugell.
0: I no feu una final global? O
3: no, no fem una, el que nosaltres li diem la Festa de la Lectura, que és un acte que és com un reconeixement a tots els guanyadors de cada servei territorial. I això aquest any serà el 17 de juny a l'Auditori Lilla de Barcelona.
0: Tens dades de participació?
3: Aquest any tenim una participació, una inscripció de 1.328 escoles, uns 4.100, 4.200 alumnes participants, i bé, cada any anem creixent una miqueta i estem molt contents.
0: Quina és una mica la o sigui, parlem de secundària, parlem de què parlem exactament d'alumnes?
3: Parlem d'alumnes que van des dels 8 anys fins als 16, és el grau mitjà de primària fins al quart de l'ESO, dividit en cinc categories, amb dos categories especials, que una és la de timoners, que és per alumnes nouvinguts que fa menys de 2 anys que estan escolaritzats a Catalunya i encara estan aprenent l'idioma, i després la categoria de tropa de cursaris, que són alumnes de tercer i quart d'ESO que llegeixen en grups de 3. Això fa que, a part de la lectura, ha d'haver-hi una escolta entre ells i un enteniment, no?
0: Molt bé, doncs aquesta és una mica el resum del que hi ha. Hem comentat abans serveis territorials d'educació. Ells són els que organitzen altres proves juntament amb vosaltres. Com ho feu? Quina és la relació que teniu des de la Fundació Enciclopèdia Catalana?
3: El certamen l'organitzem nosaltres, el que sí és cert és que contem amb el suport del Departament d'Educació. Nosaltres els hi proporcionem tot el que necessiten, el material,

0: social, les projeccions, la cobertura, no? Una miqueta tècnica, gestionem la inscripció i quan arribem a aquesta fase ja final som nosaltres els que organitzem tot l'acte de la final i, bueno, coordinem a les semifinals, coordinem una miqueta el funcionament, no? d'aquells actes.
1: Bé, i suposo que per la Fugill, perquè les semifinals van anar molt i molt bé i van demostrar que som un poble que sap treballar, no?
0: És el segon any que venim aquí a Palafrugell i la veritat és que estem molt contents perquè, bueno, a part de que el poble, si algú no el coneix, doncs és maco i la zona és molt maca. Ens trobem molt bé. La gent ens acull sempre estupendament i ens ho faciliten tot.
1: Molt bé. Doncs moltíssimes gràcies. Alguna cosa més que vulguis afegir?
0: No, res més, que tothom aposti per la lectura i per la lectura en veu alta.
1: Doncs moltes gràcies, bon dia.
0: A vosaltres.
1: Anem a l'apartat esportiu del dia d'avui perquè Palafrugell acollirà les fases d'ascens a Primera Nacional d'handbol. Es tornaran a jugar al nostre municipi, igual que ja va passar fa 2 anys. Els dies 22, 23 i 24 de maig, el Club Handbol Garbí ha apostat de nou per repetir l'esdeveniment i consolidar-lo al calendari esportiu. Una competició que reunirà equips que lluitaran per pujar de categoria en un cap de setmana intens de partits. A més de l'activitat esportiva, l'organització preveu habilitar una zona d'aficionats a la plaça situada davant del pavelló. Inclourà servei de restauració amb menjar, barra de bar i sessions de música en discjòqueis durant els 3 dies. El club ha anunciat que en les properes setmanes donarà a conèixer més informació sobre els horaris, els equips participants i el programa complet d'activitats. Des de Ràdio Palafrugell ja us informem que transmetrem en directe els 3 partits que jugui el Club Handbol Garbí. I també en esports, en recordem que el passat dilluns ens parlava el Palesport, el palafrugellenc Xevi García, que ens va anunciar que el Girona Club d'Hoquei havia decidit prescindir dels seus serveis com a entrenador de cara a la nova temporada. Això s'ha produït per l'arribada d'una nova junta directiva. Un anunci que es va fer públic després que l'equip hagi certificat ja la permanència a l'Hoquei Lliga Plata en la darrera jornada disputada. La decisió no respon a una iniciativa personal de l'entrenador, sinó a un canvi d'orientació del club. La nova direcció aposta per un projecte diferent que no inclou la continuïtat d'en Xevi a la banqueta.
2: Aquesta nova junta, doncs, tenen uns altres tipus de projectes, una altra manera de veure les coses i realment la meva figura allà mig no quadrava gaire amb tot això i han decidit, doncs prescindir de mi. M'ho van anunciar-ho fa unes setmanes i ja està. El que passa que hi havia el tema de mantenir la categoria com sigui i, a més, ens interessava a tots i, com que va ser així, i llavors, a partir de que ja s'ha la categoria, doncs ho faig públic i ja està.
1: El tècnic palafrugellenc tanca així una etapa de 2 temporades i mitja al capdavant del Girona Club Hoquei. Durant aquest temps ha hagut de gestionar una temporada especialment complicada, sobretot aquesta en la que ens trobem, marcada per les lesions que han afectat l'equilibri d'aquesta plantilla.
2: A partir de lesions, pues, se'n va tot en orris i aquesta compensació entre joves i grans ja no la tens. Vas jugant només amb joves i aquesta categoria, jugar només amb joves, té un perill. Té un perill de que els errors pues, tenen un petit preu i llavors no. És jugar molt bé, però no acabes guanyant. Llavors això sí que jugues amb gent de la casa, que això és una de les coses que Girona doncs, ha passat, que ha jugat amb gent de la casa, però com a tot arreu, no? Ja pots anar jugant amb gent de la casa, però la gent vol guanyar.
1: Malgrat les dificultats, l'equip finalment ha aconseguit mantenir la categoria, tot i que al principi els seus objectius semblaven altres. Xavi García dirigirà els 2 darrers partits de Lliga abans de posar punt final a la seva etapa a Girona, mentre comença a valorar noves opcions de futur dins el món de l'hoquei que poden passar per l'hoquei de base, com ell mateix ens comentava amb el nostre programa Palesport. Ho podeu recuperar a la plana podcast de Ràdio Palafrugell. Seguim amb l'agenda en els propers minuts, una agenda que ens porta avui el grup de costura, l'espai de trobada per cosir a partir de 3:15 de la tarda d'avui dijous al local social de La Punxa. També a 4:00 ens trobem per fer el cafè, un ambient acollidor als locals socials de Palafrugell que trobem en diferents dies. En aquest cas, els dijous és de 4 a 5 de la tarda al local social de la Sauleda. També parlem de l'Hora del Conte, que també la tenim en el dia d'avui. L'Hora del Conte ens arriba amb A Contar Desitjos, amb la Rosa Vilà, una activitat que trobem al local social del barri de la Sauleda, a partir de 6:15 de la tarda. També Primavera als Barris, amb els espectacles infantils als barris de Palafrugell. En diferents dies que ens acosten al 7 de maig, aquest conte que us comentàvem, però la setmana que ve recordeu que tindrem festa a la plaça, al local social del carrer Ample, amb Fefe i companyia. També l'espai obert de jocs de taula, amb aquestes activitats que costen, doncs, els jocs, les activitats amb família i amb veïns, al local social de la Sauleda, de les 5:45 de la tarda, al teu barri. I en aquest cas, com sempre, recordem, hi ha 4 barris de Palafrugell que se'n beneficien d'aquestes activitats. El dilluns, al Mas Mascort, el dimarts a la Punxa, el dimecres al carrer Ample i el dijous a la Sauleda. I finalment, per al dia d'avui, la gent ens porta les famílies davant la ideació suïcida juvenil dins el cicle Escola de Família 2026, una activitat organitzada per el Departament de Joventut, Àrea d'Educació i Associacions de Famílies dels centres de primària i secundària de Palafrugell. Serà avui a les 8 del vespre al Centre Municipal d'Educació Núria Ribas Mascarós. Per demà al matí, a 11:15, una conferència dirigida a l'alumnat de segon d'ESO, a càrrec d'Eva Vidal, doctora en Enginyeria de Telecomunicacions. Serà al Teatre Municipal de Palafrugell a partir de 11:15 del matí. El 7 de maig, avui tenim 2 dies per repassar amb aquest programa especial de casa nostra que ens parla dels dies mundials internacionals. De fet, avui els dos són considerats dies mundials. El primer d'ells és el Dia Mundial dels Orfes de la Sida. Aquesta efemèride dirigida a promoure la defensa de milions de nens i nenes que han quedat orfes a causa d'aquesta malaltia de la sida arreu del món. La creació d'aquest Dia Mundial va ser l'any 2002 a causa d'una iniciativa d'Albina Dubois-Rouvray, fundadora de FXB International, una organització dedicada a recolzar els orfes i nens i nenes vulnerables. Aquesta organització té el focus en garantir que el 10% dels fons obtinguts per la sida es destini a recolzar els orfes i els nens i nenes vulnerables a nivell mundial. Actualment, diuen que més del 95% dels nens orfes de la sida i afectats per aquesta malaltia viuen en famílies esteses i d'acollida, la majoria en situació econòmica precària o en pobresa extrema. També s'estima que un 62% dels joves del món infectats amb sida i un 80% dels nens orfes a causa d'aquesta malaltia habiten en països de l'Àfrica subsahariana. És un bon motiu, doncs, per recordar-los en un dia com avui. I també avui és el Dia Mundial del Mot de Pas, o del que dirien també de la contrasenya. És el primer dijous del mes de maig, una data que pretén conscienciar l'usuari de la importància que té establir mots de pas, contrasenyes, claus segures i fortes, ja que aquestes són la clau de la nostra informació personal. L'origen d'aquesta data forma part de l'investigador en seguretat Mac Barnett, que el seu llibre Perfect Passwords del 2005 anima les persones a establir un nivell de seguretat alt en l'elecció i ús de les contrasenyes i va proposar celebrar un dia per a conscienciar sobre això. Inspirat amb aquesta idea, Intel Security va tenir la iniciativa de declarar un Dia Mundial del Mot de Pas, que es celebraria el primer dijous de maig des de l'any 2013. Aquests són els dos dies que hem repassat avui amb aquest 7 de maig.
3: Les notícies a Ràdio Palafrugell.
1: I fins aquí les notícies per al dia d'avui, per aquest dijous, dia 7 de maig. Salutacions ben cordials de Rafael Corbí, com sempre, amb tot el suport a l'edició i producció d'aquest espai d'en Ferran Castelló i la Maria Vilà. Més informació a partir d'aquests moments les trobareu a radiopalafrugell.cat i als canals oficials de Facebook, Twitter, Instagram i Telegram. Nosaltres, per la nostra banda, hi tornarem demà a partir de les 8 del matí amb el supermatí, a les 9 amb l'esmorzar, tots dos amb en Ferran Castelló. Que vagi molt bé i acabeu de passar un excel·lent dijous. Fins ben aviat. Adéu-siau.
3: Tot allò que passa a casa nostra passa a Ràdio Palafrugell. Recupera aquest programa a podcast.radiopalafrugell.cat. Tens una associació i vols sortir a Ràdio Palafrugell? Envia'ns una nota de veu breu per WhatsApp al 972 30 42 12, sempre que vulguis, explicant-nos les vostres últimes novetats i sonareu a l'antena de la ràdio.

0: London.
1: Escolta Ràdio Palafrugell i trobaràs l'actualitat del costat de casa i la música que més et sorprendrà i t'enganxarà. Al 107.8 FM i a radiopalafrugell.cat.

0: Supermatí és l'informatiu que t'explica tota l'actualitat del Baix Empordà. Repassem el que passa a casa nostra i et descobrim les novetats, els personatges i els espais més destacats del Baix Empordà.
1: Tot el que passa a Palafrugell t'ho expliquem primer a Ràdio Palafrugell, a la web, a les xarxes i cada dia a l'antena de la ràdio.
0: Supermatí, de dilluns a divendres de 8 a 9 a Ràdio Palafrugell.

tots els podcasts de Ràdio Palafrugell a un clic a la plataforma podcast.radiopalafrugell.cat.

0: Escoltes podcast?
1: A Ràdio Palafrugell, Ràdio Habanera
2: i Ràdio Habanera de Luxe.
1: Dues propostes setmanals a Ràdio Palafrugell i al nostre canal d'iVox per gaudir del cant de taverna. I mentre li canta una avenida... Dissabtes i diumenges, de 9 a 10 del matí, i dijous, de 6 a 7 del matí, i de 9 a 10 del vespre, Ràdio Habanera i Ràdio Habanera de Luxe. I en tot moment, al nostre canal d'iVox o a radiohabanera.cat.
0: Un podcast amb segell Ràdio Palafrugell.
1: Molt benvinguts i benvingudes altra volta amb una nova edició de Ràdio Habanera de Luxe. Soc Rafael Corbí. Avui us acompanyo des d'una actuació del mes d'abril de 2026 al Teatre Municipal de Palafrugell, enregistrament realitzat pels nostres companys del Teatre Municipal. Parlem de l'acte d'homenatge al grup El Tapé, que va portar a terme el grup Els Estavets de Mont-ras. El Tapé, un dels grups cèlebres de la història del cant de taverna, que radicava a Palafrugell i que va tenir diverses fases. L'hem escoltat moltes vegades ja també a través de Ràdio Habanera. Avui, però, són els protagonistes, especialment en Toni Martín, amb aquest espai del dia d'avui que us oferim.

0: Niño, salta-me. Em recordo la primera vegada que vaig sortir en aquest escenari. Era l'any 1963. Varen fer un festival benèfic per a calefacció de l'asil, se'n deia Decíais Milord, i cantàvem una revista que va tenir molt d'èxit, la vàrem repetir 5 vegades, entre el Fraternal i aquí, que se'n deia abans el Teatre Victòria. Bé. Bona tarda a tothom, senyores i senyors regidors de l'Ajuntament de Palafrugell, estimats convilatans i convilatanes, amics tots, gràcies per haver vingut. Un poble com aquest ens coneixem tots. Soc Antoni Martín. Tinc fa poc que he fet 80 anys i 75 anys visquent aquí, en aquest poble de Palafrugell, donen per molt. Soc natural de Canillas de Albaida, el poble més bonic de Màlaga. Us ho recomano que passeu a visitar-lo. Els meus pares me varen inculcar de ben petit a respectar i estimar aquesta terra que ens acollia. Encara que pels carrers ens diguessin en so despectiu, on van aquests xarnegos? Bueno, ja us cantaré la cançó més tard en solitari i ja us diré el que vol dir ser xarnego. El xarnego és com el vent. Molt bé, voldria agrair a l'Ajuntament de Palafrugell i també al Teatre al Municipal de Palafrugell i sobretot al grup Estavets la seva col·laboració i ajuda per poder gaudir d'aquest acte. Sobretot els Estavets, per venir a cantar i recordar el grup El Tapé. El Tapé, que ja parlaré més endavant, va fer un bocí d'història dins d'aquest món fascinant del cant de taverna. Bueno, i ara, fa quatre anys ens deixava l'Esteve Ferrer. Esteve Ferrer, aquí el teniu a la pantalla, el del Barcus de Mont-ras, ànima i creador d'aquest singular grup. Organitzava unes trobades gastronòmiques on hi cabia tothom que sapigués cantar, entonar i menjar. La família va demanar als cantaires que continuéssim l'estil de taverna de l'Esteve i així ho varen fer. Es va incorporar gent nova i varen canviar el nom del grup, els Estavets, en honor al nostre fundador. Aquest any celebrem el 25 anys de la nostra creació, del Estavets. En principi, el grup es deia Trempa Petit. No Trempetit, Trempa Petit, tal com sona. Més endavant, el grup es va canviar de nom i es deia el grup de Parrer. Volguen dir que cantaven de Parrer. I més endavant, ara som els Estavets. I hem sortit del gran menjador i les actuacions s'han multiplicat. Inclús hem cantat a França, a la vila de Mirepoix. TV3 ens va entrevistar. Som coneguts a tot Catalunya. Som, ja ho veieu, gent jove, amb molta vitalitat i experiència. Som autèntics. I quan cantem, ens trasbalsem. Hem de dir amb orgull que el total de la suma de la nostra edat són 700 anys.
1: Cuidado, eh?
0: Ah. Per això jo ja els he dit als meus companys que no es belluguin gaire perquè en aquest escenari hi ha molt de pes d'edat. Bé, i ara doncs cantarem amb els Estevets mentre el meu company en Pep Soldevila ens presenta i jo em preparo. Fins ara.
1: Molt bé, doncs, us presentaré de la vostra dreta cap a l'esquerra, la meva esquerra en aquest cas. Això de dretes i esquerres depèn d'allà on estiguis, es veu d'una manera o d'una altra. L'Uli, que toca la guitarra, i també toca un instrument que és molt típic d'aquí de Palafrugell, el banjo. El Xavier Granyent. El Genís Jofre, el net d'en Salat. El Jordi Tormo, el nostre pinyol, té una veu prodigiosa. És el més jovenet del grup, el Jordi. El Toni Martín, que ja el coneixeu. El Toni Albors, al seu costat, toca la guitarra i canta també, i composa. El Didac Collazos, que toca l'harmònica i també canta. El Miquel Simón, que toca la guitarra petita. I en Pep, que sóc jo. Els Estevets. Anem a cantar Cala Montgó. La coneixeu, oi? És de Ramon Carreras.

Gràcies. Una bonica cançó d'Ortega Monasterio, la balada d'en Lucas.

0: Ara la propera cançó, li passo el micro a en Miquel.
1: A veure, aquesta cançó és una de les més conegudes a nivell mundial. Està traduïda en més de 50 idiomes. Nosaltres ho farem per ordre en castellà, en català, en alemany i en japonès. Sí, en japonès. Ja us explico per què ho fem en japonès. El nostre fundador i company i director, l'Esteve Ferrer, tenien una empresa de material nàutic a la Xina. I ell anava molt sovint als països asiàtics per promocionar els seus articles. I en una d'aquelles es trobava a Tòquio i va sortir a la nit a fer una volta i en un dels bars va sentir que tocaven aquesta La Paloma. I ell, un home molt previngut, sempre anava amb el gravador a la butxaca, va gravar la cançó aquesta, ens la va fer escoltar, ens la va portar, i l'amic Xavier Garnyent, present, ens hi ha fet algun afegitó i ara veureu com va quedar això.

0: Study.
1: Passem a la barca xica.

0: Ràdio Habanera de Luxe, amb Rafel Corbí.
1: Gràcies.
2: Bueno, aquesta la presento jo,
1: no? Sí, clar, clar, aquesta és teva.
2: Aquesta és una que és meva, que aviam, és una habanera, però és una veritat, que parla de quan jo era petit, que els que no em coneixeu, jo vinc de família de Palafrugell. Llavors els petits a l'estiu estàvem allà a Port de Malaspina i el pescador que engegava la barca cada dia amb el motor, que era un xicoire, que els feien aquí al carrer Palamós, pues, quan l'engegava anava tot desquadrat, però el moment que posava la marxa feia pop, pop, pop, pop, pop. Llavors vosaltres, a la tornada, m'acompanyareu, alguns ja la coneixeu, que diu el motor de sa barca que feia un pop, pop, tots pop, pop, pop, pop, pop, pop, pop, pop, pop, pop, pop, pop, pop, tres vegades. Podeu. En alemany també és pop, pop, pop, pop. Uli, en alemany, pop, pop. Vale. Doncs pues és la història aquesta.

0: guys.
1: Aquesta també hem de cantar a tots, eh? És molt fàcil, molt fàcil. No us dic quina és. Ara ho veureu, ho sentireu.

0: Moltes gràcies.
1: Ara sí. Abans n'he fet una de la meva, aquesta és feta de mon pare, a l'any 96, i parla dels pescadors del poble, però de Palafrugell, que de papa, però si els pescadors estan a Calella, diu, no, que Palafrugell, com feia en Miquel també ho feia, baixàvem en la barca els diumenges i anaven a pescar. Doncs és com un himne a Palafrugell. Vinga, memòria de mon pare, vinga. Es diu El nostre mar.

0: Se va per Palafrugell.
1: Una conegudíssima habanera.
2: De... Quina tarda més bona que estem passant. Una tarda de records. Molt bé, Estevets. Moltes gràcies. I ara la propera, endavant, Pep.
1: Deia. Una conegudíssima habanera de Josep Bastons i Narcís Oliver, de Mariú.

Dalla platja l'he vist arribar i en silenci d'un matí d'estiu he sentit

0: Gràcies.
1: Bueno, ara explicarem una coseta meva i del grup El Tapé. Aviam. He estat 52 anys treballant a Impremta Paler, ara Impremta Palafrugell. I durant aquests anys he combinat el meu ofici amb un munt d'activitats. Cambrer, carrossaire, artesà, cantaire, actor. Vaig crear el meu grup El Tapé amb la meva dona, la Paqui, amb el meu barber. Ai, me sento important aquesta tarda, tot és meu. També puc dir, m'estic dirigint al meu poble, al meu públic. I aquest és el meu teatre, encara que sigui un parell d'hores, el Teatre Municipal de Palafrugell, el meu, bueno, ens enredem i anem fent. El meu barber, en Biel Castelló, posteriorment es va afegir el meu carter, Rafael Callol, músic i director del grup. Gràcies a ell i gent que va confiar en nosaltres, com per exemple en Martí Sabrià, el grup va pujar 5 vegades a la Gran Cantada de Calella. Anterior al grup vaig descobrir, anterior al grup, abans de començar a ensejar i a cantar, vaig descobrir l'argila de la Bisbal, o sigui, el fang. Me vaig convertir en un creador d'aquesta pasta del fang i exposant les meves obres de forma de retrat o gent treballadora, sobretot del món del suro. Allà va sorgir la figura del llescador, dalt d'una carrossa, homenatge al Tapé, festes de primavera 1978. En Francisco Sagrera la va guardar i la va cedir al Museu del Suro. Encara és viva i exposada. Fa 5 anys he tornat a la meva passió del palfang gràcies a Joan Carmona, el cisteller. Bé, el grup El Tapé, 35 anys cantant, Déu-n'hi-do. M'ho he passat molt i molt bé. La primera època fou la millor per mi, al costat de la meva dona, la Paqui, en Biel i en Rafael, tots quatre. Anàvem a tot Catalunya i també fora puntes. Eren joves. A Mirapuà, gràcies a Miquel Simón, quan feia de regidor aquí a Palafrugell. I encara més lluny, a Basel, Suïssa, amb el nostre cant de taverna i de la mà de Jordi Sotelo Villares. Cantàvem en aquell temps a qualsevol lloc, a qualsevol racó. Era l'època daurada de les habaneres. A meitat d'aquest temps, d'aquests anys, la Paqui, per raons familiars, va haver de deixar-ho. El grup va continuar i entrant gent magnífica. Progressivament anava entrant doncs, en Pitu Ribó, en Carles Pastor, en Joan Cortés, Víctor Hernández, fent un trio o un quartet, depèn. Nous registres de veu, i el públic confessava que sí, ho feien bé, però amb la Paqui sonava millor. Era el to del Tapé.
2: La setmana que ve ho tornarem a enganxar aquí amb les paraules d'Antoni Martín sobre el Tapé. Però per avui no ens queda més temps. Escoltem la primera etapa del Tapé amb una de les seves interpretacions, aquest Lucero de la Mañana, i ens ho quedem fins la propera. Ha estat Ràdio Habanera de Luxe des del Teatre Municipal de Palafrugell amb els Estabets. Concert homenatge al Tapé.

De més enllà, amb Jordi García. Un programa de música de més enllà del temps i de les modes. De més enllà de les fronteres. De més enllà de la predació consumista. Ara comença De més enllà, amb Jordi García.